0: Judith Nederman.
1: Quizá irá al camino al bosque. Qui no caurà si tot és fosc.
0: O el niño del Che. Desde